0: de l'aigua i reforçar el compromís del municipi amb un model més sostenible. A la zona de recollida d'equipatges de la terminal d'arribades, espai, es projecta un vídeo en català, castellà, anglès i francès que convida els turistes a gaudir de Menorca des del respecte pel territori. El missatge principal de l'audiovisual és que estimar l'illa també implica fer un ús responsable de l'aigua i evitar consums innecessaris. La campanya posa com a exemple algunes pràctiques prescindibles, com mantenir la gespa verda durant períodes de sequera, rentar el cotxe amb freqüència o exigir una neteja constant d'espais exteriors. Sentim el Batle de Mó, Héctor Pons.
1: Ja sabeu que al municipi de Mó vam restringir des de ja fa unes setmanes l'ús d'aigua per la neteja de vehicles, en aquells casos en què no tinguin sistemes de reutilització de l'aigua. No descartam, si la situació continua en la línia que anam, que es prenguin més mesures, com vam fer també l'any passat. Però en aquest sentit, com dic, la prioritat de l'Ajuntament està clara, que és garantir els usos domèstics, garantir els usos necessaris de l'aigua i reduir els usos de l'aigua que nosaltres consideram que són un mal ús o un ús prescindible de l'aigua.
0: El propi aeroport també feia importants millores en la gestió de l'aigua, ho explica el director de la instal·lació, Santiago Martínez Cada.
2: Nosotros en los jardines los regamos 100% con agua depurada y luego además estamos a punto de conectar el agua de los flusores de los aseos también con agua depurada, con lo cual hacemos una reutilización 100% del agua que usamos. Estamos completamente sensibilizados al respecto.
0: Més per Menorca, acusa el Partit Popular de presentar com un èxit una reducció de places turístiques que, segons la formació, no suposa un decreixement real ni resol la pressió turística que pateix l'illa. La portaveu del grup, el Consell Insular, Noemí García, assegura que el govern insular impulsa el decreixement turístic ni té cap pla contra la massificació i considera que l'eliminació anunciada de 1.500 places no representa una reducció efectiva, ja que la pressió turística també afecta el consum de l'aigua, la mobilitat, les platges, els serveis públics i l'habitatge. Escoltem Noemí García.
3: Darrere d'aquesta xifra s'hi amaga una realitat molt diferent. Quan xerram de places turístiques, no només xerram d'una xifra, xerram també de persones, de cotxos, de pressió sobre les platges, de pressió sobre serveis com els serveis sanitaris i, sobretot, de dificultat d'accés a l'habitatge. Per tant, darrere aquesta suposada eliminació de 1.500 places turístiques, en realitat no hi ha ni decreixement turístic i tampoc cap pla de xoc en contra de la massificació. Creiem que davant d'un problema tan important com la massificació turística, el que s'obre es vendrà encara més fum.
0: Per la seva banda, el conseller Esteve Barceló recorda que la limitació de noves places turístiques prové de la moratòria aprovada el 2022 pel govern d'Esquerra i critica la borsa transitòria creada pel PP que permet recuperar places donades de baixa amb el pagament de 2.500 euros per cadascuna.
4: Han fet un subterfugi per pervertir de qualque manera aquesta moratòria, que està creant aquestes borses temporals, de manera que en comptes d'aquest decreixement de places, de places que estaven inactives o places que s'adonaven de baixa, en comptes de que aquestes s'amortitzin i, per tant, decreixis nombre de places totals, el que fan és ressuscitar-les, les tornen a posar en el mercat amb una borsa de places temporal, pagant 2.500 euros per plaça, llavors d'aquestes 1.500, bona part, se tornen a posar una altra vegada en el mercat i tornes a tenir places que en aquest moment no estaven actives, tornen a estar amb actius.
0: Més per Menorca defensa un model de decreixement gradual i ens reclama que cada nova plaça turística només es pugui crear després de donar-ne de baixa dues d'existents. El govern de les Illes Balears amplia el sòl públic protegit a Menorca. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha formalitzat la compra de dues finques a Sabuval Bea, situades al cor del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. L'operació ha suposat una inversió de gairebé 57.000 euros finançats a través del factor d'insularitat i incorpora al patrimoni públic una superfície de prop de 4 hectàrees. Aquesta adquisició té diferents objectius, des de protegir l'ecosistema fins a facilitar visites. Al conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ho explica.
5: A part, podrem regular, fer unes obres molt ben demandades per part, per poder regular l'aigua dolça que mos arriba a l'Albufera. D'aquesta manera millorarem els hàbitats que tenim aquí darrere, que tenen aquesta necessitat d'aigua dolça. I, per altra part, mos donar la possibilitat en un futur d'obrir nous itineraris, uns itineraris que podran entrar en aquest

0: sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Si eres autónomo, sabes que en el ayuntamiento.
0: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dilluns, 13 de juliol de 2026. Arrenquem la setmana i el nostre programa tot just pensant en totes aquelles coses que succeeixen a Menorca en un bon estiu com aquest, que no són poques i que passen, entre altres qüestions, per la calor. I sí, clar, evidentment, això significa que comencem per la informació meteorològica. Perquè t'interessa, perquè ens interessa, perquè ens ha d'interessar. La calor pot ser en algun moment alguna cosa més que un tema banal d'una conversa de carrer. Es tracta certament de prendre precaució per anar a la calor. La informació al respecte de la previsió per a les properes hores avui ens l'ofereix Juan Carlos Peña. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca continua el temps estable, també la presència de pols en suspensió, en un dia en què les temperatures es mantenen sense canvis a l'est de Menorca i baixen a l'oest, màximes de 35 graus a Ciutadella i 32 a Mao. Demà dimarts tindrem un dia d'ambient assolellat, encara en presència de pols en suspensió, i les temperatures es mantindran amb pocs canvis. Arribarem a màximes de 35 graus a Ciutadella i 32 a Mahó. L'EMET activarà l'avís per calor a tota Menorca. És una informació d'EMET.
2: Amb la informació del temps, comencem el nostre programa. El primer que fem és just una petita pausa, uns bons consells i arrenquem.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
5: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Històries de l'Edat de Plata. Concert teatralitzat en la soprano Inés Lorenz a la veu i Guadalupe Martín a la guitarra clàssica. Dimecres 15 de juliol al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
7: Hoy usamos muchas más.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
7: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
9: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
10: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
2: I tenim missatges que ens arriben un poc de tot arreu. Com es viu aquest estiu per part del que és el concurs de l'hamburguesa que roda per allà? Vols saber més? Antoni Joneda ens conta coses.
11: Avui dilluns comença el concurs La Millor, per triar la millor hamburguesa de Menorca. Aquestes darreres setmanes s'ha celebrat a Mallorca, Eivissa i Formentera, i ara toca Menorca, des d'avui dilluns, dia 13, fins dia 10 d'agost. Durant tot aquest temps, els clients que anigueu en els establiments, els bars, les hamburgueseries, els restaurants que participen, podeu votar i valorar l'hamburguesa que hagueu provat. Hi participen 12 establiments. La meitat són de Ciutadella.

0: web de Fanburger Club, tenen un pinton i disfrutareu, i de pas pues, la podeu valorar. Les finalistes, les que es classifiquin, dia 10 d'agost, pues, després un jurat anirà a valorar-les i triarà la suma de les puntuacions, la millor hamburguesa de Menorca.
1: Beníssim. Moltes gràcies, Antoni, per haver-ho compartit amb nosaltres. I tenim més gent que també ens explica coses des de diferents punts i perspectives. Per exemple, la del Mundial. Ja sabeu que des de fa algun temps Juan Bravo, que és aquesta persona que té un local a Son Bou, que és un gran aficionat del futbol i que cada vegada que hi ha Mundial va darrere de la selecció, doncs continua explicant-nos coses de com les veu i les viu. Des del darrer partit ens feia arribar aquest àudio.
2: Hola, què tal? Bueno, aquí estoy en el aeropuerto para hacer el camino de vuelta a Dallas, que vamos a jugar allí el martes. El planning que tenía hecho pues ha salido bien. Partido de 16 hasta la semifinal. Los Ángeles, Dallas, Los Ángeles, Dallas. Y si ganáramos la semifinal, me quedaría hasta la final. Obviamente teniendo entrada asegurada, pues mientras España esté, nosotros tenemos entrada. Bueno, el partido y el ambiente, un partidazo muy vivido, muy sufrido. El equipo belga me daba más sensación de peligro con Doku que Portugal. Y ciertamente cuando Courtois se lesionó, el equipo belga se notó que se vino abajo anímicamente. Y a la primera que tiraron Chu desde fuera, el portero la pifió. Pero también le pasó a Courtois. El ambiente impresionante, o sea, ya antes del partido también. Aunque tú no ves el ambiente en la ciudad, llegando al campo es una fiesta. Son 70.000 personas que habíamos. Y bueno, luego vuelta al hotel y vi algún jugador. Bueno, muy interesante. Y ahora para Dallas, bueno, para Austin voy, porque el vuelo es más económico ir a Austin que no ir a Dallas. Y el martes a jugar la semi con Francia, que es una mala pareja de baile, pero a un partido. Ya le ganamos hace un año en la Nation y hace 2 años en la Eurocopa. A ver si lo podemos repetir. Venga, un saludo y un abrazo. Adiós.
1: Un saludo. Gracias, Juan, por comentarnos lo que vas viendo y viviendo alrededor de este Mundial, también para toda la afición menorquina, pendientes del partido de mañana. Bueno, i seguimos.
3: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
1: Quan arriba l'estiu, hi ha coses que ens agrada molt fer. Trobar-nos entre els amics, reunir-nos al voltant d'una taula, viure, conviure, estar junts. Quant important és això? I si, a més, ho podem fer amb un caire i un aspecte com el que ens proposa a Laura Anglada, d'una caire, diguem, solidari, molt millor. Laura Anglada, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: No és la primera vegada que organitzes un acte com aquest. Aquest és un sopar d'estiu, allà on proposes, en definitiva, que la gent pugui trencar un poc moltes vegades amb el tema de la soledat i, a més, participant d'aquest sopar d'estiu, està ajudant un poc pròpiament el que és el col·lectiu, no?
4: Sí, aquesta és una iniciativa que sorgeix d'un impuls per Nadal, de poder oferir un sopar per gent que pot estar tota sola i que després hi va ganes de continuar. I, bueno, som un grup, realment, que estem donant força en aquesta idea de crear espais i temps de comunitat, perquè veiem el repte actual que tenim en la societat actual, que és que cada vegada hi ha més aïllament social, cada vegada hi ha més individualisme, i bueno, i alhora també la necessitat que tenim com a persones de seguir connectats i seguir sentint

0: podem comptar amb un altre, que podem compartir. I d'aquí surt tota aquesta iniciativa que li hem posat el nom tot l'any junts. Vam fer ja una trobada per primavera i ara bueno, n'hem promogut una altra a l'estiu. Tot i així, he de dir que en paral·lel s'han anat ja posant en marxa algunes activitats. Hi ha un grup de persones que va caminar el dilluns i se troba. I són gent que s'ha anat connectant de diferents orígens, gent de Menorca, gent, tots són de Menorca, però vull dir que de diferents orígens i nacionalitats, també menorquins, i bueno, i s'està creant aquesta sensació de comunitat i de connexió més enllà de tot, no? I és polit. I bueno, bàsicament, aquesta ara per l'estiu o la setmana que ve dilluns, que serà aquesta trobada, que és oberta, només cadascú diu cosa per menjar i per beure, en la idea de compartir una estona, farem alguna dinàmica de connexió i de fer un pot de comunitat, però sobretot pues conèixer gent nova, compartir, passar una bona estona. És aquest és senzill, però jo crec que necessari missatge que volem donar.
1: Entenc que contemples la possibilitat, segurament, de que hi hagi, no sé, un espai on poder deixar el telèfon mòbil abans de participar, diguem, perquè una de les qüestions que tal vegada ens empeny més cap a aquesta societat de l'aïllament, de l'individualisme, precisament està quan ens refugiem en el reflexe de les pantalles, no?
0: Sí, ja, bueno, com a mirada social, diríem que l'aïllament i la cada vegada creixent sentiment de soledat té a veure molt de factors. Jo crec que la societat en què vivim, el neocapitalisme, ens empeny a individualitzar tot, no? Individualitzar la recerca de benestar, individualitzar les respostes en els teus problemes, i en lloc de fomentar els espais comunitaris i el grup, la tribu, com a espai de seguretat. Les xarxes i tot el món digital, evidentment, no, sabem que no ajuden perquè tot i que fomenten les connexions digitals, però no humanes, que és una altra cosa, no? Des d'aquell sentiment d'humanitat més profund, del que necessitem tots i totes, d'una manera més profunda, però l'essència, que és un sentiment de tenir, sentir-nos que algú té empatia en nosaltres, que ens comprèn, que ens escolta. Aquestes necessitats bàsiques a través de les xarxes difícilment les trobarem, perquè les xarxes fomenten unes relacions molt superficials, més basades en, bueno, ni siquiera en, no hi ha una interacció. I llavors el que ens dan les persones, com a éssers socials que som, a relacionar-nos amb els altres per alimentar aquesta necessitat de carinyo, d'empatia, d'amor, de que algú mos vegi, algú mos conegui, de reconeixement, d'escolta. Això és el que ens dit tant. I bueno, i si xerxes això difícilment no mos ho donaran.
1: Tinc ara en ment dos dones. Una és la neurocientífica Maria J. Portella. Una vegada ens va explicar que tenim que pensar que per molts de nosaltres sabem i veiem com la societat avui està canviant cap aquí i per això la necessitat de, per exemple, sopars com els que proposes, però que, clar, el nostre cervell coneix l'abans i l'ara i pot comparar. Els més joves tal vegada no. Per tant, la primera pregunta que et faig és si creus que aquest sopar és important o és interessant, particularment que vingui gent jove també.
0: Home, clar, és interessant que vingui tothom. De fet, la gent que s'ha anat apuntant és molt polit perquè és gent diversa i això me fa molt feliç perquè com per superar aquella prejudici, no?, que a vegades tenim, pues, bueno, amb moltes coses que sembla que no ens podem ajuntar, i jo el que me vaig és a recuperar l'essència, com te deia, del que tots necessitam, gent jove, gent més major, gent que ha nascut aquí, gent que ha nascut en un altre país, gent que té, bueno, tothom necessitant el mateix, no?, que és aquest caliu, i la gent jove, bueno, jo crec que sí, és educat o ha crescut en una cultura més digital, però és cert que si bueno, hem de tenir una mirada diferent cap a ells, en el sentit de també fomentar aquesta o la consciència de també el que ells també necessiten el mateix. La gent jove necessita el mateix que els adults, que, aquesta, que algú ens pugui veure, que algú ens pugui entendre, que algú ens pugui escoltar. Llavors, bueno, jo crec que si les institucions, com les escoles, i com també van cap a aquesta mirada més relacional, més de posar en valor aquesta part més emocional, doncs els joves també podran tenir una altra educació, no? Una altra manera, una altra cultura. L'hem d'alimentar entre tots, però aquesta cultura des de les famílies fins als àmbits on estan la gent jove com les escoles, alimentar aquesta, despertant d'ells també aquesta necessitat de connectar-se des d'aquí.
1: Doncs mira, va molt en la línia d'aquesta darrera pregunta, d'aquesta segona dona que jo te deia. Tinc en ment, ara fa uns dies es presentava el llibre La vida sempre en línia, d'Ariadna Vilalta, la ciberpsicòloga, i comentàvem precisament entorn a les relacions personals. I tal vegada pens que sopar de primavera, ara sopar d'estiu d'aquest dilluns, genial, però tal vegada fa falta que hi hagi més oportunitats o que generem més oportunitats d'aquestes, no?
0: Sí, a veure, jo som conscient que un sopar no és la solució. Vull dir, el que passa és que jo sí que estic molt, bueno, amb la mirada de donar esperança, m'entens? És a dir, perquè jo crec que en el fons, a més quan tu vas comentant, tothom després li sembla molt bona idea, veu que tothom, jo crec que ens estem adonant un poc de la necessitat social que hi ha, no? Que també la vivim nosaltres, vull dir, tothom, no necessàriament... La soledat és una cosa d'algú que no té amics. No, a vegades te pots sentir tot sol amb amics, m'entens? Llavors jo crec que el meu un poc subjectiu d'aquesta de donar força o continuar amb aquesta iniciativa que te dic, ja he posat a l'inici, però hi ha molta gent que l'està apoyant i ho estem fent junts. El meu objectiu és poder donar esperança i posar i visibilitzar aquesta necessitat que tenim tots i per no deixar-nos en dubte el sistema. Com dius tu, de les relacions a través del mòbil i de les relacions més superficials, d'anar corrents per tot, de no tenir temps per respirar i xerrar tranquil·lament amb les persones. És un poc això, de posar un punt allà, de dir, ei, no mos oblidem ni mos perdem i anem a recuperar aquesta mirada que després cadascú la pot aplicar, no ha de venir a sopar necessàriament, vull dir, però és aquella mirada de recuperar aquella relació més propera, per exemple, amb els veïns també, saps, de poder potenciar trobades veïnals, vull dir, per això me fa més gust o que la gent d'aquí també pugui fer idees i pugui posar altres iniciatives en marxa que no només la gent que vinguin a sopar. M'explic? Per això és això el que crec que s'ha despertat, o amb el sopar de Nadal és el que me'ls va passar, que jo van venir 20 persones o 25 i van estar molt contentes, però tot el que va generar al rededor, aquesta idea de dir, ai, que bé que no de recuperar o la mirada que està més humana, és el que crec que fa falta, de no, per no deixar-nos endur per sinèrcia, que a vegades també ens fa sentir que un poc com a derrotar o com a pessimistes, no? I jo crec que necessitem recuperar l'esperança, el positivisme, veure que hi creiem, que hi ha gent que hi creiem i que, de fet, ho necessitem tots, sentir-ho. I que, de fet, no és que no hi creguem, hi creiem, però a vegades fa falta que persones impulsin accions perquè d'altres també en posin en marxa altres. Jo ho visc així.
1: Doncs és aquesta bona iniciativa de la que volíem fer esment. Recordeu, aquest dilluns, 13 de juliol, a partir de les 8 del vespre, a la Platja Gran. Laura Anglada, gràcies per fer-ho possible. En tornem a xerrar més endavant. Una abraçada.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Ja estic farta de tanta calor. De la calor del carrer, de la calor de casa i de la suor que em ve quan em toca anar a comprar. Per això aquest estiu jo cerc zero calor i els millors preus. A Sant Crispin arriba Zero, una nova marca amb productes per al dia a dia i ofertes ben refrescants. Aquest juliol descobreix la nova marca Zero a Sant Crispin i baixa la temperatura de la teva compra. Cooperativa Sant Crispin, des de 1953 al servei dels consumidors, amb botigues a l'O i és millor.
3: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó número 10 en Mahón.
4: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
5: Encuéntranos en beds.es.
1: Son las 12 y 40 minutos.
6: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 13 de juliol amb Edu Znan. Bon dia.
7: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: Menorca va ser l'illa de Balears que més va créixer en nombre de turistes durant el 2025, amb un increment del 5,8%, segons la memòria sobre l'economia, el treball i la societat presentada pel Consell Econòmic i Social de Balears.
7: L'informe, però, adverteix que aquest dinamisme turístic conviu amb problemes estructurals que afecten tot l'arxipèlag, especialment l'accés a l'habitatge i la pressió sobre els serveis públics. Les dades del CES mostren que Menorca no només va registrar el major augment de visitants, sinó també que va ser l'única illa de les on les estades turístiques van créixer de manera significativa, amb un increment del 2,8%. En canvi, a Mallorca, l'augment va ser pràcticament inapreciable, només el 0,2%, i a les Pitiüses les pernoctacions van caure un 7%. En el conjunt de les illes es van rebre 19,1 milions de turistes, un 1,8% més que l'any anterior. Tot i això, la durada mitjana de les estades es va reduir un 0,9%, un fet que confirma una tendència on arriben més turistes però estan menys dies. L'organisme també destaca que la despesa mitjana per turista continua augmentant i ja supera els 1.200 euros per visitant, mentre que la despesa diària s'acosta als 200 euros. Escoltem l'economista i catedràtic Jaume Rosselló.
8: 23.403 milions d'euros després total dels turistes, que se realitza, com podeu veure, bàsicament en temporada mitjana alta. La temporada baixa només és un 16% d'aquesta despesa. Per turista, cada un gasta 1.228 euros, el que suposa un increment del 2,9% respecte a l'any anterior. Fixeu-vos que en temporada alta també és més alta que en temporada mitjana baixa. I la despesa per turista i dia que ja està molt propera en els 200 euros. De fet, en temporada mitjana alta ja supera aquests 200 euros, mentre que en temporada mitjana baixa, com és obvi, està per davall, 165.
7: Tot i els bons indicadors turístics de Menorca, el CES alerta que l'economia balear afronta reptes importants, com la dificultat per accedir a un habitatge, una situació que considera que pot acabar limitant el creixement econòmic de les illes.
1: El PSOE de Ciutadella exigeix al govern balear que expliqui els motius pels quals Ports de les Illes Balears ha desistit del procediment de licitació per a la concessió del port esportiu de Can Bosc. La formació socialista considera que la decisió genera nombrosos interrogants sobre la gestió d'un concurs que ja estava en marxa.
7: Els socialistes recorden que el procés havia estat aprovat pel Consell d'Administració de Ports i Bé, publicat oficialment i sotmès al concurs públic, amb el termini de presentació d'ofertes ampliat en dues ocasions abans de quedar arxivat. Segons el PSOE, aquesta decisió evidencia una gestió marcada per la manca de transparència i la improvisació. La resolució publicada al BOIP justifica el desestimament per la necessitat d'introduir modificacions substancials en els plecs i en l'estudi de viabilitat econòmica, però el PSOE critica que no s'hagin concretat quins són els canvis ni per què es varen detectar abans, perquè no es varen detectar abans d'iniciar la licitació. La formació socialista també qüestiona el paper de la representant de Ciutadella al Consell d'Administració de Ports i Bé, Juana Mari Pons, i reclama que s'aclareixi quina ha estat la seva actuació durant tot el procés.
1: La nova campanya d'excavacions arqueològiques de Torredembarra ha permès documentar un setè esquelet humà dins de l'estructura 1, una de les cases més antigues del poble talaiòtic, i recuperar nous paviments d'aquest habitatge protohistòric.
7: Els treballs desenvolupats entre el 22 de juny i el passat 5 de juliol s'han centrat en l'excavació de tres àmbits de la casa amb l'objectiu d'estudiar els nivells arqueològics inferiors, conèixer l'evolució de l'espai i preparar-ne la restauració perquè pugui ser visitable. La localització d'una nova resta humana reforça la hipòtesi que l'habitatge va ser abandonat en circumstàncies excepcionals, ja que la presència d'aquests esquelets dintre d'un espai domèstic en aquest període és un fet molt poc habitual. L'estudi antropològic de totes les restes recuperades serà un dels objectius per a les properes fases. Escoltem el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.
9: Aquesta descoberta, amb aquesta campanya d'enguany, no només marca nous avanços importants en la investigació i en la conservació d'aquesta casa despoblat talaiòtic, sinó que, a més, ha estat formada, ha participat estudiants universitaris i voluntaris de Menorca i de diferents punts d'Espanya. Hi ha hagut estudiants de Madrid, d'Andalusia i de Catalunya, a part de joves estudiants menorquins, que han combinat la seva formació pràctica en recerca arqueològica. Jo crec que troc que això és molt positiu perquè demostra que Menorca cada vegada és una illa més referent en investigació.
7: Durant la campanya també s'ha descobert una olla talaiòtica dipositada de manera intencionada davall del paviment d'una de les habitacions. La seva ubicació podria indicar una pràctica simbòlica o ritual relacionada amb l'abandonament o amb l'ús d'aquest espai.
1: Les reserves hídriques de Menorca han baixat fins al 34% durant el mes de juny, segons les dades de la Direcció General de Recursos Hídrics, una situació que situa l'illa en l'escenari de prealerta per sequera i que genera preocupació davant l'arribada dels mesos de major demanda d'aigua.
7: Sí, la situació suposa un descens del 8% respecte al mes de maig, quan les reserves es trobaven al 42% i deixa l'illa un nivell inferior al de fa un any. El principal repte ara és afrontar el que queda del tram central de l'estiu, quan el consum d'aigua augmenta de manera significativa per l'increment de la població visitant. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten a que el mes de juny ha estat així tot un mes especialment sec, amb només un 0,4% de litres per metre quadrat de precipitacions davant dels 13,3 habituals, un fet que representa una reducció del 97% respecte a la mitjana climàtica. Tot i la manca de pluges, la precipitació acumulada interanual de Menorca es manté en el 108%, perdó, un valor que reflecteix que l'hivern i la primavera han permès mantenir una certa recuperació dels recursos. Tanmateix, l'evolució negativa de les reserves durant les darreres setmanes evidencia la dependència de les pluges i la pressió sobre els aqüífers durant aquests mesos de màxima demanda.
1: Canvia el capdavant de la Comandància Naval de Mahó. Aquest dilluns, 13 de juliol, el capità de fragata Fernando González Galego assumirà el càrrec en substitució de Federico Santiago Pérez Dueñas, qui deixa el lloc després de 4 anys exactes de mandat.
7: La cerimònia de relleu es farà a l'estació naval i estarà presidida pel capità de navili Javier Núñez de Pardo, comandant en cap del sector naval de les Balears. El nou comandament naval, Fernando González Galego, és natural del Ferrol, va sortir de l'escola naval militar l'any 1993 i del rang de capità de fragata des de l'any 2014.
1: Cop de la Policia Nacional contra el tràfic de drogues a l'oci nocturn de Mau. Els agents han detingut dos joves com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública després d'enxampar-los amb un destacat assortiment d'estupefaents preparats per a la seva venda al moll de Ponent.
7: Els fets van passar la matinada del dissabte a diumenge. Un operatiu d'agents de paisà va aixecar les sospites d'un grup de 4 persones a la zona d'aparcaments de les discoteques. En adonar-se de la presència policial, un dels joves va alertar els altres a crits i tots 4 van pujar ràpidament a un cotxe per fugir. Els policies els van interceptar immediatament amb el suport de patrulles informades. Va ser en aquell moment quan els dos ocupants del seient de darrere van començar a fer moviments bruscos per intentar amagar la droga sota les estores. Durant l'escorcoll del vehicle, la policia va trobar cocaïna, haixix i, de manera molt cridanera, també gairebé 20 pastilles d'èxtasi de color rosa fúcsia gravades amb la silueta d'un far i 3 creus. A més, se'ls va de comissar una bàscula digital de precisió de butxaca i 300 euros en efectiu fraccionats en bitllets. Els dos joves dels seients del darrere ja han passat a disposició judicial.
1: I per la crònica d'esports saludem a Jordi Rivera. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Sergi Llull podria haver disputat el seu darrer partit amb el Real Madrid de bàsquet. El món de la pilota grossa es troba sacsejat pels comentaris que han sorgit a les darreres hores a la premsa espanyola sobre el futur del maonès. L'arribada del nou entrenador al Club Blanc, Pedro Martínez, fa que Llull, a qui se li va acabar el contracte amb el Madrid en acabar la temporada, es trobi ara sense equip. El base és curt a menorquí i ha expressat la seva voluntat de seguir al manco una temporada més a Madrid, però no queda clar que aquest desig es pugui complir. Dos clubs haurien ja mostrat interès en fitxar-lo, Unicaja de Màlaga i Tenerife. A manca d'una confirmació oficial, tots els futurs són possibles pel maonès de 38 anys i autèntica llegenda del Real Madrid. La Barca de Menorca haurà de començar la temporada amb les piles carregades perquè té un inici de campionat de vòlei femení força complicat a casa. Els tres primers partits al Poli de Ciutadella són Heidelberg, els actuals campions Cajasol, i l'Aris de Tenerife. Són tres conjunts que aspiren a ser a la part alta de la classificació. Així ho veu l'entrenador de la Barca, Pep Llorenç.
11: Hi ha una característica important, que és que els primers rivals a casa són rivals candidats a la part alta de la classificació. Pues, començam a casa amb un Heidelberg, després ve Sevilla, després ve Aris. Per tant, sobretot s'inici a casa, és un inici especial, i per tant, des del primer moment, Ciutadella es veuran partits molt claus i molt importants.
10: Pep Llorenç també ve clau a equilibrar els esforços de les jugadores en una temporada on hi haurà fins a 6 desplaçaments en Lliga a les Illes Canàries. Canviant d'esport, el jugador menorquí de pàdel Marc Sintes entrarà avui en competició al torneig PU de Màlaga. Ho farà, com no, amb el seu company Daniel Santigosa. Competirà avui de capvespre contra la parella formada per Ramiro Valenzuela i Javier Martínez. Qui superi aquesta primera ronda s'enfrontarà després amb dues llegendes, com són Juan Lebrón i Leo Roman. Gemma Triay no entrarà en joc fins dijous contra un rival encara per decidir. I acabar amb la Lliga de Curses Populars d'Estiu a Riba. Avui es marcarà el motiu de Sant Martí. Les curses començaran a les 7 de capvespre amb les categories menors i acabaran amb la prova reina a les 7 i mitja. Serà la tercera de les proves del calendari després de les de Ciutadella i Es Castell.
1: Jordi, Edu, gràcies a tots dos. Seguim escoltant-vos a partir de les 2 a l'hora 14 i llegint-vos a radiomenorca.com. Ara fem una pausa i continuem.
12: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
13: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-6743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
14: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
15: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
16: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
17: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
18: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
19: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
20: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
21: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
22: ¿Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
23: Si vols saber què passa, Hoy por Hoy.
1: Una vez más, la música vuelve a ser protagonista. Estamos en el marco de lo que es el desarrollo de este Festival de Juventuds Musicals de Mo, que está celebrando el legado de Falla en un verano inolvidable, que tiene muchas diferentes aristas, bueno, propuestas, que queremos mirar de conocer. La próxima nos hace que apuntemos ya hacia el próximo día 15. En el claustro del Museo de Menorca se convierte en el escenario principal de lo que nos ofrece el festival, y en esta ocasión con una de sus propuestas, podríamos decir, más innovadoras. Es un concierto teatralizado a cargo de dos jóvenes artistas, cantante y guitarrista, que está centrado en la Edad de Plata. y queremos saber y conocer más, motivo por el cual hoy nos ponemos en comunicación con nuestra invitada. Hablamos con la guitarrista Guadalupe Martín Pino. Guadalupe, buenos días.
0: Buenos días.
1: Coméntame un poco qué es lo que vais a hacer, cómo va, digamos, a llegar al público lo que preparáis.
0: Sí, pues este concierto teatralizado, como muy bien has dicho, lo que va a hacer es un poco trasladarnos a la España de los años 20 y 30, en una época que se conoce como la Edad de Plata, porque fue un momento a nivel cultural en España en el que estábamos un poco en un momento dorado, ¿no? Una especie de segunda edad de oro, ¿no? Por eso Edad de Plata, y con artistas pues como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dalí, Luis Buñuel, toda esta generación, también lo que se conoce como la generación de 27 en literatura, y también entre ellas muchas mujeres también, pues como Concha Méndez, María Teresa León, María Lejárraga, escritoras, poetas. Y también había una generación musical también muy interesante de compositores y compositoras que seguían un poco toda la estética de su profesor, o la persona que les inspiraba, digamos, que era Manuel de Falla. Y entonces con este concierto totalizado lo que hemos querido es acercarnos a esa época desde una forma un poco más innovadora, además de tocando repertorio de esa época menos conocido, con una dimensión un poquito teatral, apoyándolo en una historia, para realmente trasladar a la gente a lo que fue ese ambiente.
1: La música funciona siempre por sí sola. Además, como tú eres una gran guitarrista, de hecho, yo creo que vamos sobre seguro. Pero además, el hecho de teatralizarlo para ti supone también, un reto, o es que ya te gusta también el tema de la escena.
0: Para mí es el primer proyecto que hago de este tipo. Porque sí, como tú dices, yo tengo una formación clásica, me he formado en España, en varios conservatorios superiores y después en el Conservatorio Superior de París. Y siempre lo que me han enseñado y lo que yo he hecho siempre es recital, ¿no? Guitarra o música de cámara, pero recitales clásicos. Y el hecho de añadirle una dimensión escénica, hemos trabajado con Gaston Émile Forquier, que es un escenógrafo y escritor francés, pues me ha abierto como un poco las puertas a un mundo nuevo, ¿no? Y te das cuenta de que la música sigue estando en el centro del programa y sigue siendo, digamos, el origen de todo el proyecto de la música, y te das cuenta de que la música no pierde nada de su valor, al contrario, ¿no? O sea, los elementos escénicos y la historia que va alrededor hacen que llegue, me parece, mejor a la gente y la vuelven a poner un poco en su contexto histórico.
1: Aunque tú tienes premios internacionales y te has movido mucho por el mundo, sales de Granada, esa Granada natal. ¿Cómo fue tu contacto con la música y particularmente con la guitarra?
0: Fue de forma bastante natural al principio, porque mi padre tocaba un poquito la guitarra y digamos que era un instrumento pues que estaba en casa y que yo a veces escuchaba. Y siempre me ha gustado mucho la música, entonces me apunté lo típico al conservatorio con 8 años y como que siempre fue menos mucho elegir la guitarra, y al principio no pensaba dedicarme a eso, tenía como muchas otras inquietudes, que ninguna pasaba por la música realmente, pero al final la guitarra me ha ido acompañando durante todo, desde entonces, desde los 8 años, y llegó un momento en el que como que se impuso a mí, yo lo vi muy claro que era eso lo que tenía que hacer, porque lo que siempre había estado ahí y era lo que de verdad no me imaginaba pasar un día de mi vida sin hacer, ¿no? Hacer música y tocar.
1: Y ahora, con este mismo espectáculo que vamos a tener la oportunidad de poder ver aquí en Menorca el 15 de julio, con este estás girando tanto por España como por Francia. ¿Cuáles son un poco tus expectativas de trabajo futuras con este espectáculo o con otros?
0: Sí, pues este es un proyecto que tengo a la vez que tengo otros. Desarrollo como varios proyectos siempre a la vez, y este proyecto le tengo muchísimo cariño porque ha sido mucho trabajo, un trabajo apasionante, pero es verdad que, bueno, digamos que para salirse un poco de lo que es la norma, ¿no? Y crear un género, un formato interdisciplinar que funcione bien, pues hace falta de verdad darle muchas vueltas. Y ha sido un trabajo en equipo, porque lo he hecho también pues con este escenógrafo y con nuestra cantante en Francia.
1: Una última pregunta quería preguntarte, Guadalupe, ¿es tu primera vez que vienes a Menorca?
0: Sí.
1: Bueno, pues entonces esperemos que sea la primera de muchas y que nosotros podamos además verlo. Un placer el que nos hayas podido acompañar. Gracias y buenos días.
0: Buenos días.
2: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El incendio de los Gallardos en Almería quedará controlado a lo largo del día de hoy. La Junta de Andalucía ha rebajado el nivel del fuego al cero, ya que todos los vecinos desalojados han podido regresar a sus casas. Acaba de comparecer en el puesto de mando situado en Turre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Vamos hasta allí, donde también ha hablado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Mirón, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. De forma previa a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, que ha hecho en reiteradas ocasiones en referencia al peligro de los incendios de nueva generación debido al aumento de las temperaturas, al cambio climático, y se ha mostrado optimista en lo que se refiere al avance en los trabajos sobre el terreno. Asegura que en la jornada de hoy lo previsible es que el incendio quede controlado. Palabras de Juan Manuel Moreno Bonilla.
4: Y hoy ya pasaríamos a situación operativa cero. Yo creo que eso es una buena noticia y a lo largo del día estamos convencidos que podemos dar por controlado este incendio, no extinguido, como saben ustedes, pero es el paso previo a la extinción, que es controlado y que, por tanto, todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos días está dando sus resultados.
3: Hasta el momento son 13 las personas fallecidas como consecuencia de las llamas de forma oficial.
2: Gracias, Guillermo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechaba su intervención para pedir un gran acuerdo de país, dice, para prevenir los incendios forestales y luchar contra la emergencia climática.
6: Creo que es importante recordar esa propuesta que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones, y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática.
2: Mientras, el primer abogado que asistió, José Luis Ábalos, en la instrucción del caso Mascarillas, asegura ante el juez que investiga otro caso, el caso Leire Díez, que la conocida como fontanera de Ferraz le ofreció un pago a través de una sociedad. Él dice se negó porque asegura que quien debería pagarle era el propio Ábalos. Miguel Ángel Campos.
24: José Aníbal Álvarez ha reconocido como testigo que Leire Díez le ofreció pagarle la defensa de Ábalos a través de una empresa, pero que él se negó, que solo aceptaba pagos directos del exministro por su trabajo. Ha declarado que no cobró nada y que por ello dejó de representarle, rechazando la tesis de la UCO, que ha especulado con que pudo cobrar de Leire Díez. El letrado también ha admitido que puso en contacto al exsecretario de Estado acusado en Kitchen, Francisco Martínez, con Leire, que Martínez acudió a él por la relación personal que tenían y que tampoco cobró por ese servicio. El exsecretario de Estado no obtuvo beneficio judicial alguno tras reunirse con Leire. Restó importancia a su capacidad de influencia tras conocerla.
2: El alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, anuncia que volverá a presentarse a las elecciones municipales en mayo del año que viene. De la Torre, que dentro de un año tendrá 84 años, lleva al frente del consistorio malagueño desde el año 2000. Vamos a Málaga, Ignacio San Martín.
25: Sí, Francisco de la Torre se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Lo hará con 84 años cumplidos. Lo acaba de anunciar. Sería su séptimo mandato después de 27 años como alcalde de Málaga y con la intención de cumplir toda la legislatura. Eso sí, dice que será la última vez.
26: Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía. Ahora más que nunca.
25: Francisco de la Torre, que sufrió un derrame cerebral hace 6 años, llegó a la alcaldía de Málaga en el año 2000, sustituyendo a Celia Villalobos cuando fue llamada por el presidente Aznar para el Ministerio de Sanidad y Consumo.
2: Otro alcalde, el de Alicante, sigue sin aclarar si acudirá el próximo 24 de julio a la comisión del ayuntamiento creada sobre las viviendas de lujo de protección pública, cuya adjudicación está investigando un juzgado. Recordamos que entre los adjudicatarios estaban la que era concejal de urbanismo o varios trabajadores municipales. Hoy Luis Barcala insiste en que no va a contestar sobre este asunto.
27: Sino por respeto sobre todo a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, pues no contesto a ninguna pregunta relativa al SNAUS, directa o indirectamente.
28: ¿No cree usted que esta estrategia de silencio traslada una sensación de opacidad a los
27: ¿Alguna ciudadanos? Otra pregunta?
28: ¿No cree usted
27: ¿No hay ninguna otra? ¿No hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
28: ¿Ha dado instrucciones a sus
27: ¿Hay alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos.
2: Y una cosa más, los empresarios han rechazado la posibilidad de subir el IVA al 21%, el IVA turístico. Dice el think tank de la COE que esta subida que pide la Comisión Europea restaría atractivo a España como destino turístico. Javier Díaz.
5: Esta subida del IVA se daría en un sector, el turístico, en el que la demanda es muy sensible al aumento del precio. Según los empresarios, este aumento del IVA supondría una contracción muy considerable de la demanda. Vendrían menos, elegirían otros destinos. Consideran que el IVA no tiene carácter redistributivo directo en este sector, ya que afecta a todos los consumidores por igual. Se han apoyado en este informe en otros casos como el de Portugal, que subió su IVA turístico en 2012 para después tener que volver a bajarlo en 2016 después de que un 6% de los locales turísticos cerrasen, o el caso de Alemania, que este mismo año lo ha bajado al 7%.
2: Es la 1:05, las 12:05 en Canarias, y nos queda el deporte.
7: Mundial 2026, Cadena SER.
2: Con Óscar Ejido. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
8: Hola, de muy buenas. Estamos en la previa de las semifinales del Mundial, y la cita para España es este martes a las 9 contra Francia. Hoy a las 12:30 habla Luis de la Fuente y le vamos a escuchar esta noche en El Larguero, pero es que el seleccionador ya habló anoche con Manu Carreño y ya habló de lo que espera de los franceses y de España.
9: Sabemos el potencial de Francia y sabemos su fortaleza, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestra fortaleza. No significa nada, es el pasado. Nosotros lo que está claro es que hemos, los dos últimos partidos contra Francia, hemos sido capaces de ganarles con nuestro estilo. También el último, después de un 5-1, pasamos 10 minutos tremendos, sabiendo de que ellos utilizaron su fortaleza. Bueno, intentaremos no caer en esos errores.
8: Además, esta madrugada hemos conocido el nombre del árbitro. Es el salvadoreño Iván Barton, 35 años, colegiado que ya ha pitado en este Mundial. Lo ha hecho en el Turquía-Paraguay, el Japón-Suecia y el Suiza-Colombia en octavos. Y ahora nos vamos a Dallas para conocer la última hora del partido y de la afición, que empieza ya a llegar a la ciudad de Texas. Antomeana, cuéntanos, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Se nota aquí en Dallas ambiente de semifinal de Mundial. Ha llegado ya la selección francesa, lo contaba anoche en tiempo de larguero Santi Ovalle, y con ellos un montón de seguidores que vienen desde diferentes puntos de Estados Unidos. Parece que seremos minoría en la grada por primera vez en todo el Mundial, pero también la afición española se hace notar. Seremos aproximadamente unos 12.000 en la grada del Dallas Stadium y no descartamos muchos más en caso de que España llegue a la final del domingo. Hoy, lunes, entrenamiento oficial en el Cotton Bowl y luego, en tiempo de larguero, cuando sean en España las 12:30, escucharemos esta madrugada a Luis de la Fuente.
8: Además del seleccionador, habla también Lamine Yamal, y esa rueda de prensa la vamos a escuchar íntegra en El Larguero de la Cadena SER con Manu Carreño. Antes, a las 5, hablan Álex Baena y Pedro Porronzona Mixta, y después España entrena a las 6 de la tarde en el Cotton Bowl de Dallas. Lo ampliamos todo luego, tanto en la 14 como en SER Deportivos.
7: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
2: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER, y a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Líbana.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
11: 1:07, escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Avui hem començat el nostre programa, hem estat xerrant amb Juan Bravo. Des dels Estats Units ens feia un poc la seva pròpia crònica, des del seu punt de vista, del que havia estat el viure l'emoció de continuar seguint a Espanya. Segons els meus plans, ell ja tenia previst que Espanya aniria guanyant. També és conscient del que ens espera demà, que és altra cosa. Ja estem en una altra categoria, una altra llista. Ho veurem. I també hem estat escoltant en Antoni Joneda, que ha vingut a xerrar-nos d'un concurs vinculat a un tema d'unes hamburgueses, que sembla ser que estan molt bé, i que si vas als restaurants que hi participen d'aquest concurs i votes, te pots també endur premis. I hem estat també reient amb altres veus i altres persones, com per exemple en Laura Anglada, que ens ha explicat, ens ha recordat que avui vespre hi ha un sopar d'estiu a Ciutadella.
12: Sorgeix d'un impuls per Nadal, de poder oferir un sopar per gent que pot estar tota sola i que després hi va haver ganes de continuar. I, bueno, som un grup, realment, que estem donant força en aquesta idea de crear espais i temps de comunitat.
11: També hem estat xerrant de la primera amb la Guadalupe Marín. Ella ve per actuar i participar del Festival de Joventuts Musicals, amor?
0: Pues sí, bueno, este es un proyecto que tengo a la vez que tengo otros. Desarrollo como varios proyectos siempre a la vez, y este proyecto le tengo muchísimo cariño porque ha sido mucho trabajo, un trabajo apasionante, pero es verdad que, bueno, digamos que para salirse un poco de lo que es la norma, ¿no?, y crear un género, un formato interdisciplinar que funcione bien, pues hace falta de verdad darle muchas vueltas.
1: I ara el que fem és continuem tot de seguida amb una primera idea i proposta, la de la Cova d'en Xuroi. La Cova d'en Xuroi estrena After Lunch. És una nova forma de disfrutar de l'estiu a Menorca. La Cova d'en Xuroi amplia este verano su oferta con After Lunch, una nueva experiencia pensada para quienes desean disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de Menorca en un ambiente relajado y abierto, también a las familias. Sí, sí, a las familias. Cada día, de 16 a 18 horas, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, las sesiones del DJ residente David Prim ponen en la banda sonora una tarde con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Además, cada viernes a las 5 de la tarde, la banda menorquina Blue Jays ofrecerá un concierto en directo con grandes clásicos del rock. Una propuesta diferente que invita a descubrir otra cara de la Cova d'en Xuroi, antes del ambiente del atardecer y que permite a residentes y visitantes compartir un momento único con familia u amigos. Este verano, la experiencia en la Cova d'en Xuroi también comienza después de comer. Y seguimos.
13: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
14: El Splendid Festival Menorca. Este jueves 16 de julio a las 20:30 horas en el Teatre Principal de Mou, el multipremiado bailaor y coreógrafo Marco Flores presenta su última propuesta escénica de danza flamenca, Rayuela. Bajo la dirección de Francisco López, el asesoramiento de Olga Pericet y el cante y las guitarras de José Manuel Astarida y José Tomás. Entradas a la venta en las taquillas del Teatre Principal de Mahó y en teatremahó.com.
15: Un llaúd, una ventana abierta, una sobremesa, el mar y un brindis. La esencia de siempre, la isla de siempre, el ritual de siempre. Hasta que un día descubres que incluso lo de siempre todavía puede sorprenderte. Nueva pomada Glob con Cachifuné. Lo de siempre, como nunca.
16: Fòrum, centre d'estudis, celebra la festa dels 50 anys de la zona escolar Aló, amb celebració, menjar, beure, al pati de l'escola del doctor Comas, amb un concert de la banda des Mitjor Gran, aquest mateix dimecres a partir de les 21 hores. Venda d'entrades a Canadivina, Romandre, Casjubilats per correu electrònic a celalayor@gmail.com i des d'una hora abans a taquilla, en la col·laboració de l'Ajuntament d'Aló i el Consell Insular de Menorca. T'esperem!
17: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: On podem estar bé el mes de juliol? Doncs a moltes bandes, allà on, per exemple, hi hagi un poc de fresqueta. Sí, a la platja, a la piscina, no t'ho dic jo que no. Algun refugi climàtic, també, segur. I al Museu de Menorca? Doncs sí, al Museu de Menorca sí, per més d'un motiu. Refrescant perquè s'està molt bé. És un ambient agradable per estar-hi en aquests dies calorosos de l'estiu, però també perquè hi ha coses. Mira, fixa't, alguns exemples. Glosat el dijous dia 16, això és aquesta setmana, a les 20 hores. Una experiència única de contacte amb la nostra pròpia cultura. Fer-nos partíceps, com ser espectadors. Més igual, la veritat és que és com per mirar d'apropar-se, no cal inscriure's, i gaudir-ho. I és una ocasió, com dic, és una experiència. O, per exemple, el maridatge musical, a ritme de jazz, el dijous dia 23 de juliol, a les 20 hores. Perquè això s'ha descobert que agrada i funciona, punto. Doncs ja saps, aquí el museu que t'ofereix. Una experiència immersiva on no només es tracta de música i de fer un cop, de veure alguna cosa, per cert, és per adults, sinó també perquè t'apropes a la cultura. Sí, maridatge musical, el dijous 23, inscriure't. Ja saps, telefona, entra a la web, museudemenorca.com, és superfàcil. I a més, ja que estàvem estirant un poc d'idees fresques, els dimarts, tots els dimarts a les 7:50, ben prestes del dematí, hi ha ioga al museu, a càrrec de Charlotte Mowley, que hi ha molta gent que s'està apropant al món del ioga gràcies a aquestes activitats i està xalant molt. També t'ho recomano a tu.
3: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,19 euros kilo, la corvina Eroski Natura a 10,99 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.
18: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diálogo entre España y Alemania. Tres siglos de música para órgano amb Jörg Boysen. Dissabte 18 de juliol a l'Església de Santa Maria a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música no hi ha vida.
1: Anem a partir de la idea que tots tenim en un moment determinat els mateixos drets quan vivim en convivència amb els altres, els nostres veïns, els indrets allà on vivim, però hi ha coses que sobten i que són un poc de juzgador de guàrdia, podríem dir, probablement. Els veïns de Binissafua, des de ja fa algun temps, es van sorprendre en veure que es construïa una estructura de gran impacte visual al costat mateix de les seves cases, allà on ells viuen, però ningú els hi va demanar res. Això, la creació d'una antena de comunicacions, és un tema que sembla estar avalat per part d'algunes administracions, d'altres es van mostrar sorpreses, però tampoc no s'ha pogut arribar encara a dia d'avui a solucionar-ho. De fet, s'ha construït l'antena i ja hi està. Anem a xerrar a continuació amb els nostres convidats. Ens acompanya Desi Olives. Bon dia, Desi.
19: Bon dia.
1: Ella està acompanyada amb en Clemente, després el saludarem també. Però, Desi, m'agradaria demanar-te tu primer un poc que me comentis en quin punt estem, perquè el cas és que aquí està l'antena i vosaltres també, i encara sembla que ningú vos ha escoltat.
19: Bueno, faig un resum una mica ràpid del tema. A veure, aquesta antena s'ha instal·lat, sembla que no se posarà en funcionament al manco aquest estiu, i l'idea és que la reubiquin, que és el que nosaltres volem. No estem en contra de que hi hagi el progrés, com és natural, perquè la cobertura necessitem tot, però no aquí on està, d'acord? Van tenir una reunió amb el dueño del restaurant, l'Oscar Monge, del nostre gabinet, el gabinet Mascaró, i ens va dir que ell havia signat amb Totentowerco Spain un contracte per reubicar aquesta antena. No se nos va mostrar en cap moment aquest contracte i nosaltres ho vam posar en dubte. Al cap d'una estona, l'abogat de l'Òscar Monge i el nostre abogat van tenir una conversació telefònica i poc més. Val? I ara l'Ajuntament, pues, nosaltres el que estem demanant és que hi hagi una reunió en totes les parts per veure que realment hi ha aquesta iniciativa de reubicar aquesta antena. Aquest estiu, per desgràcia, tindrem l'antena aquí. Esperem que part de l'any que ve ja la puguin haver llevada.
1: Partim de que, com dèiem, sempre en el començament de tot el procés i fins que la vau trobar feta i posada, no se vos va demanar opinió. I això és una qüestió que, en certa manera, està ajudant a reforçar d'un costat el vincle dels veïns per fer un front comú i després també en intentar el que hi hagi, almenys el que se tingui present i en compte el que és l'opinió dels veïns, que és una qüestió que no s'acaba d'entendre molt bé el per què en un moment determinat s'han fet aquestes qüestions sense consultar-vos, no?
19: Exacte, o sigui, nosaltres en cap moment com a associació se'm us ha fet arribar que hi havia aquest projecte que se realitzaria i que ja se posaria aquesta antena aquí. Sempre s'han excusat amb el tema de que, com que ve designada per la llei estatal, diguem, de Madrid, pues que l'Ajuntament no podia fer res. Però, clar, ells han vist el projecte, saben el que venia cap aquí. I, almenys, la nostra queixa principal és que ara ja és més perdut, però, bueno, que sí que està bé que se faci arribar, que almenys els veïns, propietaris, els havia d'haver informat, els havia d'haver dit, escolta, passa això, nosaltres no podem fer res perquè ve de part de Madrid, o com a ajuntament lluita perquè no es posi, retraseu tot el que puguis perquè no se posi. Me consta que sí que se va fer alguna cosa perquè no se posés, els van posar traves i tal, però m'ho sembla que és poc, perquè viure cada dia veient això, encara que ara en aquest moment no estigui en funcionament, només l'impacte paisatgístic que fa, l'impacte visual que tenim, els que vivim tot l'any, ja és molt gran. Però imagina't tota la gent que ve aquí a fer festiu, que ara comencen a arribar i molts ja han arribat, està tothom superenfadat i ho comprenc, que és normal, perquè aquesta gent que ve de fora venen precisament pues, per estar tranquil, per veure les vistes que tenim, la mà, sense veure aquesta antena enmig.
1: Hem xerrat que hi ha una voluntat de fer i que existeix un contracte per una reubicació, però sabem el detall d'on es reubicaria?
19: Encara no. No tenim informació directa. Nosaltres, de fet, abans de fer aquesta reunió, he intentat parlar amb l'alcaldessa per veure com està el tema, però no tinc contestació. M'imagino que més tard me dirà coses. Deu estar reunida, qualsevol història. I en fi, no se mos ha comunicat res encara.
1: Com comentàvem, t'acompanya també en Clemente. Aprofitarem per saludar-lo, si et sembla, Desi.
19: Sí, molt bé. Ara te'l pas.
1: Amb en Clemente Junqueras, un altre dels veïns també afectats. Clemente, buenos días.
20: Buenos días, Luis, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, podemos ciertamente que se va haciendo camino, pero es importante que continúe un poco la presión vecinal y también un poco el intentar explicar, ¿no?, aquellas personas que son vecinos estacionales, que vienen porque tienen su segunda residencia y de pronto se encuentran esto, el que no entienden nada, ¿no?, y el poder decirles o explicarles qué es lo que ha ocurrido o está ocurriendo.
20: Sí, sí, exacto. Es muy muy importante. El siguiente paso que vamos a dar a través de la Junta de Propietarios es la convocatoria de una asamblea extraordinaria que se va a hacer el día 22 de julio. O sea, en pocos días intentaremos que haya la mayor difusión posible para que el mayor número de propietarios y vecinos pues puedan venir. Y ahí pues cualquier pregunta que tengan o cualquier duda pues intentar aclarársela. Ese es el siguiente paso. Aparte de hace escasos días se ha puesto una pancarta de grandes dimensiones por parte de los vecinos y propietarios junto a la antena en una de las fachadas de un grupo de apartamentos que tienen la antena pegada justo a sus casas. Y bueno, seguimos ahí presionando e intentando que como te avanzó Desi antes, las partes implicadas pues se reúnan con el ayuntamiento y encuentren pues esa solución, que es la reubicación, el colocarla en otro lugar donde incluso el ayuntamiento tiene terrenos públicos que puede ceder a estas empresas.
1: La presidenta de Sierra nos comentaba hace un momento que conste, no estamos en contra del progreso. Eso tiene que entenderse como que Vinisafú, aunque no quiera la antena, sí que quiere mejoras?
20: Sí, yo creo que todos los vecinos de la zona les interesa tener una mejor cobertura desde un punto de vista de emergencias, para una llamada al 112 o para tener cobertura vía internet para la gente que hace teletrabajo, bueno, o para el día a día. Lo único que pedimos es que la torre y la antena o las antenas se coloquen en la ubicación idónea, no en el lugar donde lo han instalado.
1: Bueno, pues hoy hemos querido volver a Benisafúa, no únicamente porque nos gusta acercarnos, particularmente en verano, y estamos muy a gusto, sino también porque queremos escuchar a los vecinos, que siguen trabajando para que esa antena, hoy ya instalada, aunque no en funcionamiento, sea reubicada, como parece que ha de ser. Queremos agradecer a Clemente y Desi que nos hayáis acompañado los dos. Gracias por haber estado con nosotros en Hoy por Hoy. Un abrazo y hasta pronto.
20: Muchas gracias. Te paso a Desi, así te puedes saludar. Gracias por todo, Luis.
1: Gracias, Clemente.
5: Vale, ¿no?
1: Muchas gracias, Desi.
5: Venga, tú, gracias.
15: Un yaúd, una ventana abierta, una sobremesa, el mar,

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica.